0: d'un mamaro si diut. Ja és tua manya, avui em deixa llaman a Garrosel. He espetat ma mama que llama.
1: M'ha espancat un cor guardat.
0: O aveste esposa i un rim de chiesa, e n'anza a Dio, anadarit si è.